Han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent?